0: Save Me Tonight. Temazo también para darle energía a este día positivo.
1: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum, atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum, espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova 7, San Adrià de Besòs. Concertar visita en el teléfono 673-511-669 o entra en nexumspy.com.
2: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: No era falta d'amor. Només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.

0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Això després que diversos experts impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI i Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar-se del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma argumentant que la IA genera un gran volum de negoci. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 5.000 nous professionals, majoritàriament docents. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glosa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarelo, un acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarelo amb crida inclosa a la guerra contra l'Islam com a constitutives de delicte d'odi. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Nazza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb migrants a prop de l'illa grega de Creta. Els testimonis apunten que la nau hi anava prop d'una vuitantena de persones. Dos vaixells haurien pogut rescatar més de 50 persones. Augment descontrolat del cargol poma als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstro, recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'spin-off de Richard a Prime Video.
1: Esports.
2: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb dos gols de Lamine Yamal, un de Xavi Espar i un altre de Dayemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'obert dels Estats Units de tennis, després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. A les boirines de les primeres hores han deixat pas ja al sol, que s'estendrà durant tot el dia.
3: 3CAT Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas. El mes

0: En Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Marcamos la diferencia con la mejor música.
3: Una Mar FM.

Doncs déu-n'hi-do, sí, el ritme de la ximixanga, per passar-ho bé. Sí, perquè ens ho mereixem, perquè ja saps que els dilluns sempre costen una miqueta més. I escolta, sempre ha d'haver una miqueta més d'alegria. I afegim, des d'aquí, amb la música, des de la teva ràdio preferida, on Amar FM, on tenim tots els èxits que van amb tu. Entre ells, per exemple, aquest de Los Secretos, Pero a tu lado.

d'abril amb aquesta cançó d'Afortunada. Nosaltres també som uns afortunats per tenir-te sempre al nostre costat. Cançons com aquesta t'oferim des de la teva ràdio preferida amb Rehab i el seu I Had a Dream. Després Tayo Cruz i Ludacris i Adele.

0: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors: sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
1: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat? Quant fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.

0: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de Sant Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
2: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
3: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
4: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.

0: Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La demanda interna impulsa l'economia catalana amb un creixement d'un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. L'augment intertrimestral ha estat d'un 0,7%. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. S'hi incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. Fins dimecres, Suècia no donarà per tancat l'escrutini i no se sabrà qui ha guanyat les eleccions d'ahir. Sobre el paper hi ha un empat tècnic que per ara sembla que es decanta cap al bloc progressista, al davant de la dreta governamental. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Natza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Hi ha falta d'estoc a les farmàcies de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. La gran majoria de fàrmacs per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa s'han esgotat i, segons els farmacèutics, costa molt trobar altres fórmules per substituir-los. La plataforma Aeroport i més de 200 entitats convoquen per diumenge que ve una manifestació a Barcelona per protestar contra els plans d'ampliació de l'aeroport. A la mobilització que acabarà a la plaça Sant Jaume, també hi participaran tractors per reivindicar el futur de la pagesia del Delta del Llobregat. I l'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'incorpora com en un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. S'assuma així a la presència de figures com Danny DeVito i Peter Jackson. Bacon rebrà un dels grans premis honorífics de Sitges.
1: Esports.
2: El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant amb Lamine Yamal, que aconsegueix un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que emetrà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'obert del tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'Alemany aquest any.
0: Aquesta tarda i demà el sol serà generós, gairebé no hi haurà cap núvol o ben pocs, la calor augmentarà una mica més i tocarà sostre demà, amb màximes que sovint es mouran entre els 30 i els 35 graus. Algunes a ponent poden arribar, però, als 37 o 38 graus.
3: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
6: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
5: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
7: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
8: La mejor

0: proper, perquè tenim per una banda els Maresmencs, els Tiets, i per l'altra el badaloní Juan Magán.
1: Si no ens faltava res més, perquè amb tu tenia tot.
0: Referents també de la música festiva amb un petonet. I des d'Ona Mar seguim amb els èxits un rere l'altre, tot seguit amb Dani Corbalán i el seu She's Walking Away.

Així recuperàvem el que era aquesta cançó d'Eduard Amaya, Stereo Love. Bona mar. Amb la versió de Ministry of Soul i des d'Ona Mar FM, on seguim amb més i més èxits, jocs on ens esperen en els propers minuts, per exemple, Amaral amb el seu Ahí Estàs i també la Chloe Kisha amb el seu So Sad, So Hot. Però abans, una cançó més per al record, Manu Guix, A cavall del vent.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
4: Esto es Onamar.

0: teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum, atenem a infants, joves i adults. Nexum, espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concerta visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespai.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
2: Eh?
4: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Funamar FM. Funamar FM.

0: notícia. Obrim un nou Caprabo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Esto es lo que más suena.
2: Onamar FM.

0: to get lucky.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res, per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te al risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos. com. Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni. T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Es trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
5: Ona Mar FM. Ona Mar FM.

0: porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinari Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos.
1: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
2: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'Aiter al teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana, impermeabilització de terrassa, aïllaments tèrmics, patida llum, baranes d'acer inoxidable, reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696 01 54 32 o entra a construfac.com. Viu bé. Tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 2426 o entra a viuvct.com.
3: Funamar FM.
4: Temazos 100% garantizados cada tarde.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10 amb els millors frescos i ofertes. Si vols, t'ho portem a casa, tria la franja horària a la botiga o també pots fer la compra online a capravoacasa.com i passar-ho a recollir per la botiga amb el servei Click and Collect. Vols estalviar amb mi? Capravo!

0: El diner Party Daniel Horan ara mateix. 33 graus i mig de temperatura, som dilluns. Les temperatures s'han tornat a pujar també aquí a Ona Mar. Les 5 i 4 minuts, benvinguts.
1: Esta tarde marcamos la diferencia con los temas que más suenan. Con los temas que más suenan.
2: Ona Mar FM.
0: Benvinguts i benvingudes. David Ramon, qui t'acompanyarà fins al punt de les 7 de la tarda. A punt, recuperem Cinder Run abans, però des del 2024. Good Luck Baby, un dels grans èxits d'aquell any, de la mà de Chappell Roan. Benvinguts i benvingudes, gràcies per sintonitzar-nos un dilluns més. David Ramon des de l'estudi 1. Ara mateix ens hi posem.

0: Hem estat una vegada més recuperant i escoltant el nou tema de Paula Cox, Los Chicos No Lloran. I ara mateix arribant ja a un quart de sis de la tarda d'avui dilluns, és el Tututuru de Cederland, amb el seu ritme d'aquesta proposta editada aquest 2026 i que anem presentant de tant en tant aquí a la sintonia de la 88.0 a través de Onamar FM. Moment de quatre consells comercials i després molta més música amb un clàssic.
1: ¿Tú qué prefieres? ¿Los 80?
2: My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say.
1: ¿O los 90?

Seguixes a la tarda musical d'Ona Mar d'avui dimecres 14 de setembre de 2026, després d'aquest pont amb la Diada Nacional. No sé si molts de vosaltres veu fer una escapadeta. Nosaltres aquí a la ciutat amb bona música i ara recordant aquest mix de Soulful Radio original dels Spagna amb el seu Call On Me, en aquest cas del 2024. Per tots aquells i aquelles que ens escolteu des de la 88.0 aquí al Barcelonès Nord, part del Maresme, però també tots aquells i aquelles que ens escolteu lluny de casa a través de onamar.net. Va, vinga, novetats, novetats!

Una altra de les novetats de la nostra graella musical, el Crash on You de David Bay, d'aquest 2026, d'aquest estiu. I a punt dues més que ens faran arribar ja fins a dos quarts de sis de la tarda d'avui dilluns. 32 graus com avui, 39% d'humitat, i les temperatures segueixen altes però una mica més suaus, tu.

L'hem escoltat i cantat un munt de vegades i segurament també l'has ballat on has fet un tip. Però ens agrada tornar-la a recuperar amb aquest remix de l'Ali de Noche Entera de Vico del 2023 i abans, home, Disturbed amb el seu Dissonant of Silence amb Cyril. Una de les grans cançons que pots escoltar només aquí a Una Mar. Arribem clavats a 6:15 de la tarda. Després el més nou de Cora i viatjarem unes passes cap enrere, Com sempre, si vols estar al dia d'Ona Mar, també ens pots seguir a Ona Mar FM a través del nostre Instagram per descobrir una miqueta més l'emissora i els vídeos que anem penjant de tant en tant. Ara mateix una volta pels comerços de la ciutat i després molta

0: Després del Defeito d'Ophelia tenim nou èxit, nou tema del nou àlbum de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Això que ara mateix estàs escoltant en aquesta tarda de dilluns aquí a la sintonia d'Ona Mar. Passant la tarda junts, allà on siguis, eh? Potser el curro des de casa fent feina o a punt d'anar a buscar els nanos a les extraescolars, a portar-los allà, sigui com sigui. Ona Mar, sempre al teu costat, eh? Per gaudir de temes com aquest Never Ending Story de la mà de Raquel Santos.
1: Ona Mar FM.

Ens arribava a principis d'any. És el Dan de León, de Ella Langlane, baixant una mica les revolucions. I ara la sonoritat dance de Purple Disco Machine, acompanyats de Sofia and the Giants, el seu hipnotitzat, que aterrava el 2020 aquí a Ona Mar. Després un parell d'èxits molt recents, fins a arribar al punt de les 6 de la tarda. Com cada dia, de 5 a 7, David Ramon, davant el micròfon de l'estudi 1 d'Ona Mar, compartim bona música i grans èxits i darreres novetats, com les que estan a punt d'arribar.

És la Shakira amb el seu so. Banda sonora d'una pel·lícula infantil. 3 minuts mal comptats i arribem ja a les 6 de la tarda. Primera hora ja enllestida i una menys per plegar, tu, que això és alegria. Combinada amb totes les cançons que et portarem des de, les 6 i fins a les 7 aquí a Ona Mar. Abans, però, dels senyals horaris, Weho amb Baker Matt, dents dels que ens agrada seleccionar especialment per tu aquí a Ona Mar. It's fun if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Ona Mar FM. Ona Mar FM.

És la versió de Sin ti no sé vivir si no és contigo d'Aimi Música. Una altra de les propostes que fa unes setmanes va entrar a la nostra graella musical i de moment s'hi ha quedat. Són a les 6 i 5 minuts d'avui dilluns 14 de setembre del 2026. 32 graus, temperatura que ni puja ni baixa, però que les nits ja respira una mica millor i això s'agraeix a l'hora d'anar-se'n a fer nones, eh? Doncs vinga, segona hora per part nostra a través de onamar.net i a través de la 88.0 si estàs qualsevol racó de Badalona, per del Maresme, Vallès, també, o des de qualsevol racó, també des de TuneIn Radio i Maizaner. David Ramon, segona hora que compartiré amb tu aquesta tarda a l'estudi 1 d'Onamar, amb molta música, com per exemple el més nou de The Bausa d'aquest 2026. Abans, però, Max Navarro, inigualable.

Sempre som ben retornats i benvinguts als The Cure, a Seu Freedom in Love, entre altres temes que tenim aquí a la nostra discoteca d'Ona Mar. Avui hem volgut recuperar aquest que és positiu, positiu. A les 18 i 20 minuts. Segueixes ben connectat, connectada a la ràdio dels èxits que van amb tu, ho saps, i per això hi ets, eh? Per això ens escolleixes, i cada vegada més també a través d'Ona Mar.net. Va des del 1990... I Am Believer, et sonarà i moles, els Smash Mode.

Com ens agrada compartir la música que escoltaven els seus pares amb aquest Together Forever de Rick Astley. 5 minuts per sobre dos quarts de set de...

Vanessa Nembel, ja pon la felicitat d'un dilluns, per què no, amb la gent que t'aprecies i t'estimes, de la mà de les Coco, de finals del 2025, tu.

Doncs vinga, una altra de les propostes que ens arriba de la mà de Marlena, amb nou senzill sota el braç. Nadie se muere de amor. Sí, diuen que la gent es mor de gana, no pas d'amor. Però ja sé que sí, que s'ha mort d'amor al llarg de la història, eh? I està comprovat clínicament. Escúchame, nadie se va. Va, vinga. 10 minuts i arribarem pràcticament a les 7 de la tarda. Relacions complicades, eh? És la que ens cantava en el seu primer èxit internacional i senzill. Una joveneta, Avril Lavigne, cap a finals dels 90, amb aquest Complicated.

aterraven a casa nostra el 2021. Des de llavors han anat fent un lloc també aquí a la fórmula musical d'Ona Mar. 31 graus, 6, 41% d'humitat, això vol dir que marxarem amb temperatures una mica més suaus que altres dies, però encara caloroses, perquè ens queden 4 minuts molt comptats per arribar ja a les 7 de la tarda. Així doncs que salutacions de qui t'ha parlat des de la 5, David Ramon, des de l'estudi 1. La música segueix ara mateix amb la Pilar Molina, com sempre, les darreres properes dues hores. I marxem amb The Locomotion, amb Kylie Minogue. I per part meva, dimecres ens tornem a retrobar a la mateixa freqüència aquí a la 88.0. Passeu molt bon dilluns!

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Los hits que... Una Mar FM. Los

0: Bad Dreams. Hola, ¿qué tal? Te acabas de incorporar. Bienvenido.
1: Esto es lo que más suena. You look
2: like someone I know. Son la número uno. Never gonna let me go. I know you're gonna call me crazy. It's not the first time I call. Los temas más radiados.
1: Funamar FM.
3: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fàbregas.info.
4: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com. Ansiedad, dolor, fracasos, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.

0: mucho más que música.
1: Hola, veí! Obrim un nou Caprabo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. El dia 19, amb la targeta Club Caprabo, et regalem el 50% de tot el que compris amb vals de descompte, amb una compra mínima de 30 euros i un descompte màxim de 50 euros. Consulta condicions al nostre web i gaudeix estalviant amb les nostres ofertes. Vols estalviar amb mi? Caprabo.